0: Les festes de Sant Jaume ja són aquí. Del 17 al 25 de juliol sortim al carrer per viure la festa. La crida, la mulassa, el replec de joies, les corregudes d'escòs, els castellers, el ball de bot i la milla ciutat de Manacor. I no hi faltarà l'encamisada, corre l'anell i la festa de sesquenyes amb en Jaumet i na Jaumeta. Dia 24 gaudim de la fira nocturna i la rebel·la de Sant Jaume. I dia 25 tanquem les festes en la gran rebel·la final. Traguem les camises blanques amb alegria i l'orgull de fer poble. Consultau tot el programa al web i a les xarxes de l'Ajuntament de Manacor. Festes de Sant Jaume 2026. Visca Sant Jaume, visca Manacor.
1: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
2: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
3: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
2: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate ensalada granela 1,79 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, el filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: ¿Qué es lo que más te dolería perder? ¿Tu hogar? ¿Tu negocio? ¿Los recuerdos de toda una vida? Cuando un fuego amenaza lo que más te importa, necesitas una respuesta rápida, eficaz y de total confianza. En Fuel with Fire no solo vendemos extintores, te ofrecemos la tranquilidad de saber que, si algo pasa, estás listo para enfrentarlo. Somos especialistas en sistemas avanzados de prevención, detección y extinción de incendios para tu hogar, tu negocio y tu familia. Con más de 20 años de experiencia, nuestros equipos están certificados y siempre listos para ti. 24 horas al día, 7 días a la semana. Llámanos ahora al 971-296-761 o visita nuestra web feedwefire.com. Feed with Fire, los mejores especialistas en protección contra incendios de Baleares.
6: Feed with Radio.
7: Estamos cerca de ti.

0: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
1: Fitwi Radio.
2: Estamos cerca de ti.
1: Fitwi Radio.
3: Cheat Codes junto a Jonita Gandhi con este Last Night on Earth. Es otra de las canciones que no puede faltar hoy.

Dissabte 25 de juliol, Ariany. No te perdis la 21a Fira Nocturna. Trobaràs paradetes, bon ambient, exposicions, la millor gastronomia local i la 16a mostra de música i ball de bot amb la participació de grups d'arreu de Mallorca. Fira Nocturna a Ariany.

0: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
1: Les festes de Sant Jaume ja són aquí. Del 17 al 25 de juliol sortim al carrer per viure la festa. La crida, la mulassa, el replec de joies, les corregudes d'escòs, els castellers, el ball de bot i la milla ciutat de Manacor. I no hi faltarà l'encamisada, corre l'anell i la festa de ses canyes amb en Jaumet i na Jaumeta. Dia 24 gaudim de la fira nocturna i la rebel·la de Sant Jaume. I dia 25 tancam les festes en la gran rebel·la final. Traguem les camises blanques amb alegria i l'orgull de fer poble. Consultau tot el programa al web i a les xarxes de l'Ajuntament de Manacor. Festes de Sant Jaume 2026. Visca Sant Jaume, visca Manacor.
2: Mantente al día con Fibuy Radio.
3: En el trabajo.
2: En casa.
3: En el coche.
2: La pasión de la radio.
3: Fibuy Radio. Siempre.

Dissabte 25 de juliol, Ariany. No te perdis la 21a Fira Nocturna. Trobaràs paradetes, bon ambient, exposicions, la millor gastronomia local i la 16a mostra de música i ball de bot amb la participació de grups d'arreu de Mallorca. Fira Nocturna a Ariany.

0: Les festes de Sant Jaume ja són aquí. Del 17 al 25 de juliol sortim al carrer per viure la festa. La crida, la mulassa, el replec de joies, les corregudes d'escòs, els castellers, el ball de bot i la milla ciutat de Manacor. I no hi faltarà l'encamisada, corre l'anell i la festa de les canyes amb en Jaumet i na Jaumeta. Dia 24 gaudim de la fira nocturna i la revetlla de Sant Jaume. I dia 25 tancam les festes en la gran revetlla final. Traguem les camises blanques amb alegria i l'orgull de fer poble. Consultau tot el programa al web i a les xarxes de l'Ajuntament de Manacor. Festes de Sant Jaume 2026. Visca Sant Jaume, visca Manacor.
1: Este verano
2: sube el volumen de la radio y refréscate.
1: Fit We Radio.

Cangeroni, amb el nom de Cangeroni jo, i duc una vida de marger, pensar que vaig sortir de l'escola, aixecant els baldrets i sempre nou. Començàrem del lot amb aquesta feina, molt va estirar molt, en la manera de treballar, un material noble que s'adoben, que se deixen treballar. Tu poses una presa i queda per sempre, deixes restes per la teva vida i això sempre és molt gratificant en aquest ofici de marger. I ara, com que Mallorqueta passa per una part de reconstrucció, que ha de ser com un bon marge. Heu de fer un bon fonament, unes bones sostrades, un bon braó i acabar amb un bon encadenat que llueixi. I esperem que amb això arribem a dalt.